0: Pues efectivamente, estábamos charlando con Josep Policarpo, decía, no, dos ganadores nomás, tres valencianos que han ganado uno de los premios más, que ayer se dieron en la gran fiesta en el Teatro Romano de Mérida, y vamos a felicitarles.
1: Bueno, tenemos a Chavo Jiménez, mejor adaptación o versión de obra teatral por Yo soy 451-451. Chavo, ¿qué tal estás? Buenas tardes, felicidades.
2: Hola, Mix. ¿Cómo
1: Hola.
2: Muy, nada, muy contento, muy contento.
1: Enhorabuena.
2: La ruta.
1: Creo que además venías en el mismo coche que Blanca Añón, que es mejor diseño de espacio escénico y videoescena por Orlando, ¿verdad, Blanca? ¿Qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: Felicidades.
3: Estés? Muchas gracias.
0: Bueno, o sea que Chavo ya te ha felicitado, pero ahora los dos podéis felicitar a Raquel Molano, mejor composición musical para espectáculo por Fuente Ovejuna. Raquel, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Mira, que te quieren felicitar Chavo Jiménez y Blanca Añón.
2: No, ayer ya nos abrazamos.
3: Sí, ya nos vimos.
4: Sí, ayer nos abrazamos los tres y sí, nos hicimos fotos juntos y muy, muy a gusto.
0: ¿Que fue larga la noche ayer?
4: No, pues, no, es verdad que no, pero estuvo muy bien, la verdad.
2: Como se hizo larga la espera de cuando te toca escuchar qué premio... qué premio le toca a cada uno. En mi caso, por ejemplo, el de adaptación, después de sufrir el varapalo principio de actor, que no me lo dieron, justo el de adaptación teatral es como casi al final de la gala y esa espera. Pero bueno, fue una gala bastante guapa, la verdad, o sea que lo llevé bien la tensión.
1: Bueno, guapa, y vosotros también muy reivindicativos, sin olvidar la situación que estamos viviendo en la Comunidad Valenciana, en otras autonomías también, pero nosotros aquí también con la huelga del profesorado y de la educación pública, ¿eh?
3: Sí, cal fer ús dels micròfons quan els tens davant i la situació va empitjorar molt el diumenge i calia donar suport a tots els docents que s'estan deixant la pell, la veritat.
1: Fíjate que le preguntábamos a Josep Policarpo, ahora que se está celebrando la Fira d'Arte Escènic, que es la mostra de teatre d'Alcoi, si las producciones valencianas, el talento valenciano era reconocido y era prestigioso fuera también y en el resto del estado, y vosotros sois ejemplo de que sí, Raquel. Yo creo que sí. ¿Verdad? Se valora, ¿no? Nuestro trabajo, vuestro trabajo.
4: Sí, o sea, yo creo que sí, que esto es muestra de que el talento valenciano se reconoce y hemos estado ahí, bueno, presentes, y a ver si desde nuestra comunidad nos apoyan un poquito más, que estaría muy bien.
0: Yo tengo una curiosidad, que lo pregunto a los tres. ¿Llevabais el discurso preparado ya?
2: Sí. Siempre tractes de no hacer un papelón ahí dalt, y una mica tú prepares, tot i que quan puges sempre els nervis te fan una mala passada, però sí, en el meu cas sí.
0: ¿Tú también, Blanca?
1: Blanca también.
3: Sí, yo también. Y el Damés el portaba cronometrat, incluso, porque te diuen que no ha de sobrepasar el minut, porque con vareu veure, pues venían tres chiques ballant y te furtaven el micrófono. Pero bueno, yo la verdad es que me vas a emocionar molt y van posar el contador abans de que començava a parlar y no me va a donar temps a dir-ho tot, pero bueno, la reivindicació también la portaba... en forma de samarreta i va funcionar.
0: I tu, Raquel?
4: Doncs sí que portàvem el discurs preparat, però com que érem tres i van demanar que fos curt, doncs mira, vam dir vinga, que ho faci el Pablo i ja està, saps? I jo vaig fer unes aportacions i entre els tres vam fer el discurs, però sí que estava superpreparat.
1: Clar. Si ho has de repartir encara és una miqueta més complicat, eh? Ajustar-se a aquest temps tan boquet, no? Que diguem. I ara, este premi, a més de, evidentment, elogiar la vostra trajectòria i aquest treball que heu fet puntual, això li dona nova vida a les produccions que han sigut premiades, Chavo?
2: En el meu cas, intuís que sí. Jo recordo quan varen guanyar el Max a Síndromo per part de Maria Cárdenas, no va reflexar-se molt en una posterior gira. Sé que hi ha un moment proper al premi on els mitjans com vosaltres se fan eco, però després passen les setmanes i tot torna a ser una altra vegada el desert. Espere que en este cas no es repetisca i torne. També és cert que l'espectacle ara mateix està molt viu i està de gira. Sí. O sigui, que simplement espere que mantinga la flama de l'espectacle.
1: Raquel aprofitava també per a fer el toc-toc, no? Hem centrat en la vaga educativa, però per a dir també, escolta, Arxe, Xeni, que sabori si a casa també ens fan més cas. perquè, clar, la situació, no sé, Raquel, està complicada.
4: Doncs sí, mira, s'han fet moltes retallades, per exemple, un exemple molt proper i que aquest estiu està el Festival de Fresca a Alacant, per exemple, s'ha retallat moltíssim, la Mostra d'Alcoi, els premis de les arts escèniques han desaparegut, o sigui que hi ha una, i les ajudes han trigat molt i han sigut molt... Bueno, hi ha molta retallada a la cultura al nostre País Valencià. Jo crec que s'ha de recolzar la cultura, ja ho deia el Cimarró, que s'ha de recolzar i a València cal que els polítics es fiquen les piles, perquè jo crec que sí, que s'hauria d'aprofitar aquest moment, com diu la Blanca, els micròfons per dir-ho, no? I res, bueno, crec que s'ha de fer.
0: Bueno, háblanos un poco de las obras o de las cualidades por las que os han premiado, Raquel, en tu caso, ¿cómo ha sido esa composición sí. para Fuente Ovejuna?
4: Doncs ha sigut una composició a tres, no? I hem fet una barreja de música gravada i de música en directe, i com que l'elenco era multidisciplinari i hi havia músics també, actors músics i ballarins i de tot, doncs ha sigut molt... o sigui, ha sigut un plaer, la veritat. O sigui, ha sigut difícil perquè era molta gent, però la veritat que el resultat... Hem portat com la música d'arrel i l'hem barrejada amb també la modernitat de la música electrònica i música gravada que han fet el Pablo i el Darío. I res, jo crec que lo clàssic de Lope ha quedat molt ben empastat amb la modernitat també i amb l'arrel, amb els arrels de la música de la tradició ibèrica. Jo crec que ha quedat molt bé. I jo crec que ara no es pot veure Fuente Ovejuna ja perquè... No donarà vida, en aquest cas, no. El premi a la gira, perquè no n'hi ha, però bueno, sí que crec que els professionals que hem estat al projecte, sí que aquest premi i Fuente Ovejuna ens sortiran molts treballs perquè ha sigut molt ben rebuda pel públic, no? Uh-huh. I molt bé, sí.
1: Blanca, parla'ns tu d'Orlando.
3: Bueno, doncs Orlando, bueno, és un poc el mateix cas que Fuente Ovejuna, tampoc reviurà. Va ser una producció del Centre Dramàtic Nacional i va morir el dia que va acabar la seva... bueno, l'últim dia de funcions. Mm-hmm. Bueno, Orlando és una versió de que fa Marta Pazos i Calderón sobre el text del llibre de Virginia Woolf. I, bueno, òbviament és un llibre molt extens i no és difícil sí. plasmar tot el llibre a una obra de teatre, però en quant al que es refereix a l'escenografia, doncs sí que vam intentar fer com parlar ben bé de la transformació que passa en Orlando mitjançant l'arquitectura, i bueno, era un repte, no?, dins de la caixa escènica del Maria Guerrero, que és un teatre molt petit en realitat, a pesar de ser com semblar més gran, no? Pues bueno, crear una sèrie d'espais per on transitar a Orlando.
1: En el cas de Chavo sí que estava, no? Ens havia dit de Chira amb Jo sé 451.
2: Sí, de fet, mira, aprofitem per dir-vos que el dia 7 de juliol estic en el Teatre Musical. Aprofitem una mica.
1: Ah, molt bé, clar que sí, 7 de juliol, Teatre Musical.
2: Sí, estem en les jornades, que organitza Jaleo, unes jornades de una revista de literatura i crec que es diu Jaleo, a veure si l'ha cagat, però vaig. Crec que estic el dia 7.
1: S'ha de juliol el musical, això sí, eh?